0: Mira, ara hauria de cantar jo. Sí, però necessito un pianista. Hombre, Ricard Miralles.
1: Ara ja

son petites gotes d'aigua enamorada que t'esperen impacients cada matí, que empastifen de gargots una pissarra i netegen l'aire d'una escola gris. Són ditades suaus, encinoses de besar-te, d'escombrar per tu la pols del seu carrer. Són butxaques capgirades que esgarraven, són preguntes que t'avalen

cartes i barrats, atrapats de dia en llapis tantes hores i de nit a ullit estret pels seus germans. I són fons, fons que algú deu haver arrencat, fons d'un llibre que s'escriu a la ciutat amb dibuixos i paraules diferents, amb un altre riure i amb un altre accent. Són petites gotes d'aigua enamorada, gotes de suor, de llàgrimes i sang, que floreixen les tauletes apilades i no saben que les coles són de pas. Són el tros de terra verge dels seus pares, l'únic fruit seu que els peus mai no han trepitjat, l'únic arbre que ningú els ha pres encara, perquè poca cosa palen els infants. Aprendran a fer ciment el temps que escriure, no duran tacats de tinta els pantalons. A la força llogaran la son per viure, força que de batre un dia els peus del món. I són fulls, fulls que algú deu haver arrencat, fulls d'un que s'escriu a la ciutat amb dibuixos i paraules diferents.